0: hagut incidents perquè els acampats impedien la sortida de les furgonetes que sortien amb el material de les tendes de campanya que havien d'escoltar a les brigades de neteja. Ara, en un escenari molt diferent, però fa tres quarts d'hora, doncs aquí hi havia un grup CISA, dos Mossos d'Esquadra, amb vetus de les pistoles.
1: Així comença la dansa pagana, l'enfalsa pagana, sovatge, l'olumi pe caire de l'aube, ma canyo, fortuna tancana, de jo espera. Basta! Si un lasta que este mude,
2: blaste mude, basta!
1: Ta, ta, ta, ta, ta, triste banaste de ser caste que gaste lo reste.

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.